0: 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083585 0322083 Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Yendi kan fi MPK oba. Oba. Hello, good evening. 0322083581. 03. Hello, good evening.
2: Hello.
0: Yeah, good evening.
2: Good evening.
0: Yep, oba. Okay. Hello, good evening.
3: Hello, good evening.
0: Oba Momansa. Good evening. Okay, good evening.
4: Good evening.
0: Awomia na bibia boko.
4: Awomia.
0: That's right. That's right. Awomia. Na me pa jo awomia ya fro sai. Me pa jo se fro sai kwia. Okay. Okay,